0: 12:32 minutos y comenzamos con el primer tema que les hemos preparado para esta primera parte del programa. Y es que Gandía presentaba el lunes una nueva edición del cheque cultural escolar. Un cheque que podrán solicitar a partir del lunes 17 de agosto. Aún quedan unos días, pero para ir abriendo boca para que lo puedan, para que los padres lo sepan, ya saben, a partir del lunes 17 de agosto pueden solicitar este cheque cultural escolar. Tiene un valor de 30 euros y se puede utilizar en establecimientos de Gandía. Se podrá utilizar hasta el 31 de octubre. Y para que tengan toda la información, vamos a escuchar las declaraciones del alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, de la concejala de Comercio, Elena Moncho, y por último, escucharemos a Esther Sapena, que es la concejala, como saben, de Educación. Vamos a escucharlos a los tres.
1: La nova edició del xec cultural escolar. Amb esta iniciativa facilitem un xec de 30 euros per família destinat a la compra de material cultural i escolar en els comerços de la nostra ciutat, i és una ajuda que arriba directament a les famílies en un moment important de despesa familiar com és l'inici del curs escolar, quan ja sabeu que les economies familiars més ho necessiten i quan les despeses familiars se multipliquen. Es tracta d'un projecte coordinat conjuntament per els departaments d'Economia i Comerç, d'Educació i de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, una iniciativa que reflecteix el treball transversal entre les distintes àrees municipals, però també la complicitat amb tot el teixit comercial i amb la comunitat educativa de la nostra ciutat. Molt pront començarà este nou curs escolar. Sembla llunyà, però ja estem a prop de l'inici del curs escolar. No és per ser negatiu, però les coses s'han de planificar, i des de l'Ajuntament volem tornar a avançar-nos per a donar una resposta real a les necessitats de les famílies i dels alumnes, perquè les persones continuen sent el centre de les nostres polítiques, i per això hem prorrogat una mesura com el xec cultural escolar, que va ser una iniciativa crec que pionera d'entre el conjunt d'ajuntaments i que per l'èxit i el nivell d'implantació que ha assolit en les distintes edicions hem decidit mantindre en el pressupost municipal i tornar a prorrogar un altre any més. La bona acollida d'esta iniciativa en els últims 4 cursos ens ha motivat també a posar-la en marxa de nou per a este curs escolar, el 2026-2027. Creiem que quan una política funciona, genera confiança i dona resultats, el més responsable és consolidar-la i continuar millorant-la, i això és el que hem fet també amb el xec cultural escolar. Però este xec és molt més que una ajuda econòmica, és una manera d'entendre la política municipal, és una aposta perquè cap xiquet o xiqueta veja limitades les seues possibilitats i oportunitats per motius econòmics i perquè totes les famílies puguen afrontar amb més i major tranquil·litat el nou curs escolar. Perquè invertir en educació i en cultura no és una despesa, és una inversió en futur. És invertir en igualtat d'oportunitats, en talent i creativitat i en una societat més preparada. També amb la certesa que cada euro destinat a l'educació retorna multiplicat en forma de coneixement, cohesió social i oportunitats. A més, esta iniciativa genera un triple benefici. En primer lloc, beneficia a les famílies perquè alleuja una part de les despeses escolars, beneficia als nostres xiquets i xiquetes perquè facilita l'accés al material necessari per al seu aprenentatge, i beneficia també el comerç de proximitat perquè tots els recursos invertits es queden en Gandia i sols es poden utilitzar en el comerç de proximitat i de barri, generant activitat econòmica i reforçant els nostres establiments, que són, ja sabeu, part del múscul, una part imprescindible del múscul econòmic de la ciutat de Gandia. En definitiva, estem parlant d'una política pública que combina sensibilitat social, suport a l'economia local i compromís amb l'educació. El xec cultural escolar està concebut per a fomentar la cultura, la lectura, les arts plàstiques, la tecnologia i la música a les aules. Gràcies a esta ajuda, ja ho sabeu, es podran adquirir, estan inclosos dins del llistat de despeses que són susceptibles d'ajuda, llibres de lectura, quaderns, material d'escriptura, compassos, regles, estuixos, calculadores, instruments musicals, motxilles, carteres i altres elements necessaris per al transport escolar. Dono algunes dades de la convocatòria, encara que ara després les regidores aprofundiran en la línia d'ajudes que s'obri els pròxims dies. Destinem 200.000 euros en total per a aquesta iniciativa, 200.000 euros del curs escolar. És la quantitat que hem computat als pressupostos municipals veient el nivell d'execució que hem tingut els últims anys per a que no sobrara ni un euro d'ajuda i per a que s'adaptara al número de possibles alumnes beneficiaris. Poden sol·licitar el xec cultural escolar els pares i mares d'alumnes empadronats en Gandia que cursen educació primària, ESO, de primer a quart d'ESO, i educació especial en, ja sabeu, centres sostinguts amb fons públics. Això equival, des de luego, als centres públics, també als concertats. Els xecs es podran sol·licitar a partir del 10 d'agost. És una manera també d'anticipar-nos a l'inici del curs escolar i a permetre que tant els centres educatius com les famílies puguen planificar la tornada als col·legis i l'inici del curs. I des del 10 d'agost, la data límit per a poder utilitzar-lo en els comerços de proximitat serà el 31 d'octubre de 2026, el 31 d'octubre d'enguany. Vull insistir també en una idea important. Esta iniciativa no solament que també ajuda a les famílies, reforça el nostre comerç de proximitat. I apostem perquè els diners públics revertisguen en la ciutat, revertisguen en les famílies i en la nostra economia. Crec que esta idea, este xec escolar, exemplifica molt bé aquesta premissa, donant suport als establiments que cada dia generen ocupació, activitat econòmica i també vida als nostres barris.
2: Jo vaig a centrar-me en com aconseguir el xec, com els comerços es poden adherir i com justificar després les despeses i la liquidació d'aquest xec. Val? Com aconseguir-ho? Pues cada alumne té que identificar-se en el seu NIA, podrà descargar-se des de la web de l'Ajuntament, ja que n'hi ha un accés directe i a través d'ell es podrà traure el xec. I algo diferent d'aquesta campanya és que antes teníem, bueno, estos tres anys passats, teníem un punt d'informació i per qualsevol problema que poguera sorgir o per a persones que tenen eixa bretxa digital baix de l'Ajuntament, i enguany hem pensat que segur millor diversificar-ho, perquè posarem tres punts, no serà l'Ajuntament, serà el Centre Social del Grau, el Centre Social de Benipescar i el Joan Climent. D'aquesta manera la gent també pot anar cada un mes al seu barri i no tenen que vindre directament tot el món a l'Ajuntament. Pensem que d'aquesta manera també ajudem a la gent a poder traure el xec. Una vegada obtés el xec es té que consumir en un únic establiment i d'una sols vegada, i ho pot fer el representant legal o el xiquet, l'alumne, si és major d'edat. Val, això en quant a com aconseguir i com gastar el xec. Els comerços adherits al programa, com es poden fer? Dir ja que des del Departament de Comerç ja ens hem posat en contacte en tots els comerços que es van adherir l'any passat i els han passat la informació, però de tota manera tindré clar que per poder adherir-se tenen que estar dedicats per suport al comerç a la venda, que és subvencionable, complint el següent requisit: ser autònoms, ter una microempresa, estar al corrent i d'alta en l'IAE o declaració censal, disposar de llicència d'obertura, estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la seguretat social, i tindre la TPV i exposar el cartell oficial d'aquesta campanya. Tramitarem la sol·licitud d'adhesió de forma telemàtica a través de la pàgina web també de l'Ajuntament des del termini dels 10 dies hàbils després de la publicació en el BOC. I com he dit abans, ja ens hem posat en contacte amb tots els comerços que es van adherir l'any passat i ja tenen tota aquesta informació, pues, per a que vagin guardant-la per a poder-la tramitar. Val? I per últim, per a justificar les despeses, els comerços poden justificar les despeses cada 15 dies i el termini màxim per a la justificació serà el dia 30 de novembre del 2026. I l'Ajuntament, pues, no res, anirà liquidant els xecs conforme l'entrega i a mesura que es comproven que els xecs que arriben així estan tots correctament.
3: Aquest xec el que parla és del model de ciutat que volem, un model de ciutat que cuida les persones, que vetla per l'equitat de xiquets i xiquetes en l'accés a l'educació, que complementa altres ajudes que corresponen a altres entitats i que cuida el xicotet comerç. Crec que és una aposta clara per les polítiques que impregnen este govern i crec que és en la línia que hem de seguir, sobretot donant-li estabilitat a actuacions com aquesta, que ja comença a ser pues, algo que les famílies estan esperant per a poder ajudar en el mes de setembre. Dir que aquesta ajuda repercutirà en vora 9.000 alumnes de la nostra ciutat que complixen els requisits i que jo crec que l'haver ficat tres punts per a que aquestes famílies puguen tindre l'ajuda si no poden fer-ho online és molt important, perquè sobretot el que volem és que aquestes 9.000 xiquets i xiquetes que poden accedir ho facin, i que la gent més vulnerable, que de vegades és la que més limitacions té per poder accedir, trobe en l'entitat local pues un punt accessible prop de sa casa on puguen anar a preguntar i que no perguen aquesta oportunitat de poder ajudar en els gastos i en les despeses que es generen el mes de setembre, que com sabeu és un moment delicat per a les famílies, i crec que continuar ajudant en este punt i d'esta manera repercutint al mateix temps en el comerç local, doncs és una aposta clara, és una aposta d'una tipologia de ciutat, i ahí és on tenim que continuar treballant i on estarem.
0: Ahí teníamos en último lugar las declaraciones de la concejala Esther Sapena Peiro. Ya saben, cheque cultural escolar, ya lo han dicho, a partir del lunes 17 de agosto es cuando se puede solicitar y se podrá utilizar hasta el 31 de octubre de este año. Hasta ese día, hasta el 31 de octubre, es cuando se podrá utilizar en los comercios que están adheridos a este cheque cultural escolar. Y primero hemos escuchado la parte del gobierno, ahora vamos a escuchar las declaraciones que hacía el portavoz del Partido Popular en Gandía, Víctor Soler, porque decía que si el año que viene gobiernan, ya saben que el año que viene estamos de elecciones municipales, pues que esta ayuda la incrementará en 50 euros, serían 20 euritos más. Vamos a escuchar a Víctor Soler, a ver qué nos comenta.
4: Sé perfectament l'esforç que fan moltes famílies de Gandia a l'inici del curs escolar. I davant l'augment del cost de la vida, l'Ajuntament ha d'estar al seu costat amb fets i amb gestió real. Vull recordar que el xec escolar va ser una gran iniciativa del Partit Popular. Sé perfectament l'esforç que fan moltes famílies de Gandia a l'inici del curs escolar. I davant l'augment del cost de la vida, l'Ajuntament ha d'estar al seu costat amb fets i amb gestió real. Vull recordar que el xec escolar va ser una gran iniciativa del Partit Popular, però la vida és més cara i per això necessita actualitzar-se. Per això la meva proposta és clara i d'aplicació immediata quan governem: ampliar esta ajuda de 30 a 50 euros per fill. És una proposta que ja vam presentar fa mesos al plenari municipal i a la que el Partit Socialista i Compromís van votar en contra. Per això, mentre altres queden només en els anuncis, nosaltres venim a governar amb solucions pràctiques i especialment per a les famílies. A partir del maig de 2027, amb el govern del canvi, farem d'esta mesura una realitat per a donar tranquil·litat i suport a totes les famílies de Gandia.
0: Ahí teníamos las declaraciones del portavoz del Partido Popular en Gandía, Víctor Soler Beneito. Son las 12:45 minutos, nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta les comento lo que se hablaba ayer en una rueda de prensa, en este caso fue el concejal de vivienda, Salvador Gregori Escrivá. Es sobre unos pisos que están en la calle Magistrado Catalá. Ahora enseguida volvemos y les comento esto.
5: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.
6: Tres días, decenas de artistas, un verano que no vas a olvidar. Mediterráneo Festival 2026 llega con Love of Lesbian, La Moda, Siloé, Niscafeína, Zahara Rave, Ginebras, Caravana y muchos más. 13, 14 y 15 de agosto en el Parc d'Ausias Marc de Gandía. Entradas por día ya a la venta y abonos desde 78,50 €. Consulta el cartel completo y compra tus entradas en la web oficial de Mediterránea Festival. Mediterránea, el festival de tu verano.
5: Cuentan a
7: las leyendas de la playa de Oliva que unos gigantes de piedra custodian el secreto del verano eterno.
8: Y el secreto es que el verano eterno se vive aquí. Déjate guiar por los tótems, desconecta del mundo, conecta con el Mediterráneo y vive el mejor ambiente de la costa.
7: Chiringuito Olivaba, más que un chiringuito, un mito del verano.
9: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: Más de uno.
0: Seguimos aquí en Más de Uno, Safor Vaidigna, 12:48 minutos, y vamos, como les decía, con esa rueda de prensa que se celebraba ayer en el Ayuntamiento de Gandía, donde el concejal de Vivienda, Salvador Gregori Escriba, hablaba de esa adquisición, ya me salta la palabra, de viviendas, en este caso son viviendas en alquiler asequible, que están en la calle Magistrado Catalá de Gandía. Se van a poner en alquiler. Y bueno, el concejal pues hacía estas declaraciones pues comentando todos los asuntos que giran en torno a estas viviendas. También escucharemos la respuesta del concejal David Ronda, el portavoz del Partido Popular en Gandía, David Ronda. Vamos a escucharlos a los dos. Primero Salvador Gregori y después David Ronda.
13: Hoy donem un pas més. Anunciar-vos, ahir es va haver la Junta de Govern on s'ha ficat tota la llista d'admesos i exclosos de la, diguem, de la selecció dels pisos de Magistrat Català, de les peticions de lloguer. I, bueno, pues, van haver 61 peticions per a poder accedir al piso. I com sabeu que hi havia un filtro, que eren les condicions econòmiques, perquè no estem parlant de vivenda social, estem parlant de vivenda assequible, i hem aplicat bàsicament el criteri de la Generalitat, pues n'hi ha gent que no ha pogut, no arriba al mínim, i entonces, pues, bueno, s'ha quedat exclosa. Mireu, aquesta finca que teniu ahí a la vista és una finca que està per estrenar. És una finca que ha tingut uns arreglos perquè van tindre, bueno, dos incidents d'ocupació molt lleugers que pràcticament van desaparèixer immediatament, però sobretot que feia pràcticament 17 anys que estava a parar. 17 anys. I lògicament, quan una finca fa 17 anys que està a parar, pues, n'hi ha qüestions d'humitats, n'hi ha qüestions bueno, pues, de coses que es deterioren per el lògic pas del temps. I bueno, ara és una finca que està absolutament nova i estrenada. Són pisos. Passa per favor el... Mireu, són pisos que són de 95 metres útils, és a dir, estem parlant d'entre 110 i 115 metres construïts, en el qual n'hi ha 5 pisos, dels quals 3 van en garatge i tots van en trastero. Tots van en trastero. Per què diguem que és una qüestió de preu assequible? Pues perquè el més barat de tots, que és el és de la planta 1 a 4, el de la planta 4 en concret, que no té cotxera, el preu de lloguer és de 439 euros. 439 euros. Que si a això li afegixes gastos de comunitat, gastos de basura, etcètera, etcètera, al final es queden en uns 501 euros. En 501 euros està inclosos els gastos de la comunitat i els gastos, per exemple, de la basura per a bueno, pues, que puga generar la finca. Per tant, estem parlant de pisos que tenen un tamany molt bo, tenen un emplaçament envejable perquè és Magistrat Català, és pràcticament al costat de lo que és la falla de Corea. És un puesto molt central, és molt cèntric i bueno, i són d'allà d'un cert tamany. Tres d'ells, repeteix, tenen cotxera i que són el piso 1, 2 i 3. El quart ja no n'hi havia més cotxeres, perquè sols n'hi havia tres cotxeres, i el 5 és un àtic que té al voltant d'uns 140-150 metres. I això, òbviament, pues, té, al final se'n va un àtic en gastos de comunitat i tassa de basura de 140-150 metres en ple centre de Gandia. Estem parlant d'un lloguer de 578 euros. O sigui, creiem que és un preu molt assequible. Eixe preu en el mercat asiàtic probablement estaria en 1.100-1.200 metres, 1.200 euros. Així que, bueno, pues, gràcies a la subvenció que a través de l'Estat li envia la Generalitat, i la Generalitat fa unes subvencions per concurrència competitiva, l'Ajuntament de Gandia va ser adjudicatari d'aquesta subvenció, van comprar aquest pis, aquesta finca, i bueno, i ara estem ficant-la pràcticament a punt d'entregar els pisos una vegada els processos administratius s'acaben. Creguem que a finals de setembre possiblement estiguen. Per què a finals de setembre i no ja? Pues perquè ara, per exemple, enviarem a tots els que no han sigut admesos per a la petició per si tenen al·legacions. Val? O sigui, hi ha un període d'al·legacions de 10 dies hàbils per a que puga la gent alegar si no s'ha quedat incloso. Sabeu que l'administració és lenta, però és molt garantista, i per tant, bueno, pues ningú podrà dir que no li s'ha atès o no s'ha tingut en compte. Quins són els criteris? Una vegada estiguin ja tots els admesos definitius, pues vos recordo quins són els criteris de puntuació. El piso cinquè, per motius obvis, pues n'hi han diversos criteris, no? Però un és unitat de convivència amb fills. No té massa sentit que un pis de 140 metres, pues, per lo menos no tinga un fill com a mínim, i en aquest cas el que tinga un fill no puntua, però el que tinga dos tindrà 15 punts i més de dos 30 punts. En els altres, que són els de 95 metres útils, el criteri que és dels pisos 1 al 4, el criteri de fills, el que tinga la unitat de convivència en un fill tindrà 10 punts, el que tinga dos fills tindrà 20 punts i el que tinga més de dos fills tindrà 30 punts. I per una altra banda també n'hi ha un altre criteri, que és el d'unitat de convivència en majors dependents. Si tens un dependent tindràs 10 punts, i si tens dos dependents majors tindràs 20 punts. Per exemple, estàs cuidant a ton pare o estàs cuidant a ta mare, o als dos, i bueno, aquest criteri també puntua. Passa al següent. Després està per la quantitat d'anys que estiga en el padró municipal. En el padró municipal se puntua, quan més temps siga una persona que siga resident en Gandia, doncs òbviament tindrà més punts. Hasta 5 anys tindrà 10 punts, de 5 a 10 anys tindrà 15 punts i més de 10 anys tindrà 20 punts. I en funció de l'edat del sol·licitant és un altre criteri. Volem, diguem, premiar o beneficiar més quan més jove que tinga quan siga més jove el sol·licitant, pues tindrà més punts. Si té més de 55 anys sols tindrà 10 punts, de 45 a 55 20 punts, i si és una persona que té entre 18 i 45, pues tindrà 30 punts. Tots això són els criteris. Quin és el criteri, què és el que hem fet ara? Com us deia abans, la primera fase ha sigut el filtrat de sol·licitants segons el criteri de l'IPREM. Ahí teniu el tros, el primer pàraf, que és la referència a el règim jurídic de vivendes de protecció pública de la Comunitat Valenciana. Bueno, pues ahí teniu el resum. S'han presentat 61 sol·licituds, s'han admès 17, ahir van ser aprovades per la Junta de Govern, se remetixin al BOP, s'obre un període d'al·legacions de 10 dies hàbils i després se treu el llistat definitiu i se fa la baremació. En la baremació, en quins criteris? En els que us acaba de passar antes. Val? En aquesta baremació, pues farem ja una vegada les al·legacions de per si se té que incloure més gent des d'ESAT, si n'hi ha, no sé si s'inclouen 3, 4, 5, els que siguen, pues en els admesos definitius se fa la baremació i ja s'adjudiquen els pisos. Temps, estem en agost, ara s'ha de canviar, això se publicarà el divendres, si no passa res, 10 dies hàbils, 2 setmanes, i després se resolen les al·legacions i després la baremació, o sigui que pràcticament després de la baremació també n'hi hauran al·legacions, perquè com n'hi ha 10, de moment n'hi ha 10 i sols n'hi ha 5, doncs almenys n'hi ha gent que al·lega, etcètera, etcètera. I bueno, doncs esperem que a finals de setembre puguen estar entregades aquestes vivendes, i sabem que és una aportació modesta per la necessitat de vivenda que n'hi ha, però bueno, més val 5 vivendes que se fiquen a disposició, que antes estaven absolutament parades, que no se faci absolutament res. De moment tenim aquestes 5 vivendes i bueno, esperem tindre més subvencions per a comprar més vivenda i que puguem fer més vivenda pública de caràcter assequible, que és bàsicament el que volem. Estem més centrats en la part de la vivenda assequible que la part de vivenda social, que és més competència de l'empresa valenciana d'habitatge. Quan hi ha unes situacions molta emergència social, se remeteixen a l'EVA, que és l'entitat pública de la Generalitat Valenciana, i són els que s'encarreguen de la vivenda social. Nosaltres estem més enfocats a, diguem, que n'hi hagi cap vivenda en unes condicions adequades, a uns preus assequibles, i que bueno, que tinguin, pues, tota la gent que tinga un mínim nivell de renda, no falta que siguin rics, pues, que puguen tindre un lloguer. Penseu que aquestes vivendes estarien entre 800 i 1.200 euros metro quadrat, entre 800 i 1.200 al preu que estan en aquests moments. Imagineu-se un àtic en magistrat català que isca per menys de 600 en gastos d'escala i basura, perquè el preu realment del lloguer són 503 euros. Imagineu-se en magistrat català un àtic de 120, de 140-150 metres, el preu que podria costar en el mercat. Al final, este ajuntament, este govern, pues, bueno, pues estem tratant de, en la mesura que podem, que com sabeu no és competència municipal el tema de la vivenda, sobretot la creació de la vivenda, sinó que és una competència autonòmica, així no ho marca l'Estatut. Estem fent la nostra part que ens correspon dins de les nostres limitacions pressupostàries i sobretot competencials. Fem el que podem fer i bueno, pues ahí estem treballant dia a dia en totes aquestes coses.
0: Nos vamos al informativo de la una y a la vuelta escucharemos a David Ronda, que ahora no nos da tiempo, pero a la vuelta escuchamos a David Ronda, también tendremos la noticia de la ortopedia farmacia, hoy hablaremos de las medusas, también tendremos la agenda de turismo, los deportes y más cositas. Ahora volvemos.
12: A la pregunta de la Guardia Civil si tuvo alguna información previa que pudiese alertar de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la magistrada María Tardón ha pedido también que el Instituto Armado le informe sobre los operativos de rescate y los fallecidos. Desde el Partido Popular celebran que la justicia investigue lo ocurrido, pero advierten de que, además de responsabilidades judiciales, la entrada masiva en Ceuta tiene claras responsabilidades políticas. Dice el secretario general del PP que la normalidad no ha vuelto a la ciudad autónoma a pesar de la indolencia de Pedro Sánchez, a quien Tellado ha afeado haberse ido ya de vacaciones. Onda Cero San Sebastián, Sergio Rasti.
14: El secretario general del Partido Popular ha criticado la dejadez mostrada por Sánchez, al que califica de presidente de un gobierno de pesadilla, de colapso, que se ha preocupado más en blindar las aguas que rodean su zona vacacional que la frontera ceutí. Tellado ha asegurado que si la investigación de la Audiencia Nacional determina que el Ejecutivo era conocedor de la invasión, estamos ante un asunto muy grave.
15: Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
14: Acompañado por los principales dirigentes del Partido Popular en Guipúzcoa, Miguel Tellado también ha incidido en que la integridad territorial no se negocia, se defiende.
12: La Policía Nacional ha identificado a 528 menores de los que accedieron irregularmente a Ceuta el pasado jueves, aunque el delegado del gobierno reconoce que todavía hay menores vagando por las calles que ni han podido ser atendidos ni cuantificados. Desde el Partido Popular exigen al gobierno que termine la filiación de todos los migrantes que quedan en Ceuta antes de plantear traslados de menores a la península. El gobierno de Aragón insiste en que cumplirá con la ley, pero recurrirá a todas las decisiones que considere que le perjudican. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
16: La vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, señala que intentarán frenar esa medida con planteamientos políticos, jurídicos y legales, tal y como recoge el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox.
17: El cumplimiento de la ley está siempre por delante, pero también no podemos someternos, no podemos resignarnos, ni tenemos por qué soportar que el fracaso del gobierno de España repercuta una vez más perjudicialmente en nuestra comunidad autónoma.
16: Vaquero señala que los centros que acogen a los menores migrantes en Aragón están ya tensionados.
12: Desde Junts rechazan que Cataluña acoja a ningún menor procedente de Ceuta y reclaman la cesión de las competencias en materia de inmigración. También desde el gobierno vasco, la consejera Nerea Melgosa ha pedido al gobierno central que agote todas las vías para encontrar a las familias de los niños antes de plantear sus traslados a la península.
18: Euskadi lo que dice es que el Estado español agote las vías que tiene administrativas para buscar primero a los familiares de estos niños y niñas. Esto no es un campamento de verano. Y por otra parte, lo que estamos diciendo en este momento es que se busque también las vías para reunificar a estos niños y niñas para que vuelvan a su entorno. Estamos hablando de, si no, movilizar a unos niños y niñas más de miles de kilómetros de su entorno. Y eso creo que no es normal.
12: En lo que va de año han ardido en España más de 194.000 hectáreas, 6 veces más que la superficie afectada durante el mismo periodo del año pasado. Son datos que ha dado a conocer la ministra de Transición Ecológica. Hoy Sara Hagesen ha presidido el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer un seguimiento de los incendios que afectan al país. María Martínez.
19: Hasta ahora se han registrado 39 grandes incendios forestales, una cifra que contrasta con los 12 registrados en el mismo periodo de 2025. La evolución de los incendios ha sido favorable, pero la ministra insiste en que no debemos bajar la guardia, pues los niveles de peligro siguen elevados de cara al fin de semana. Hagesen ha aprovechado para pedir prudencia a los ciudadanos el día del eclipse, una jornada en la que se esperan numerosos desplazamientos hacia espacios naturales.
20: No debemos olvidar que la vegetación se encuentra extraordinariamente seca y que en estas circunstancias una pequeña chispa, una imprudencia desencadenan incendios forestales con consecuencias devastadoras para personas y para el patrimonio natural.
19: El Comité de Dirección de Medio Ambiente ha hecho varias recomendaciones para que la jornada transcurra sin incidentes, como no encender fuegos, evitar aparcar en vegetación seca y no dejar residuos.
12: En Valencia la policía ha detenido a un hombre de 25 años acusado de un intento de homicidio contra un menor de 14. La agresión se ha producido esta madrugada en una discusión a la salida de un pub. Y en Italia, y tras 2 días de intensa búsqueda, el servicio de recogida de basuras de la localidad de Bitonto, al sur del país, ha conseguido encontrar el boleto de lotería premiado con 1 millón de euros que había sido tirado por error a la basura. Cuando su propietario se dio cuenta, llamó al servicio de recogida, que localizó el camión y lo paralizó antes de que descargara en la compactadora. 2 días después han conseguido localizar el boleto entre las 6 toneladas de residuos que transportaba. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
21: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
22: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.
0: Una y 6 minutos, seguimos en Más de uno, esa forma indigna, después del mini avance de Noticias Mediodía. Ya saben, a las 2 en punto, Noticias Mediodía con Mercedes Albelda. Y como nos quedaba pendiente, vamos a escuchar la respuesta del coportavoz del Partido Popular en Gandía, David Ronda, a las declaraciones que hacía ayer el concejal de Vivienda, Salvador Gregorio Escrivá.
1: Hay anuncios que, sinceramente, cuesta saber si pretenden solucionar un problema o simplemente fabricar un titular. Porque estamos hablando de una emergencia de vivienda en Gandía. Y después de más de 2 años de gestión, la gran respuesta del alcalde socialista Prieto son solamente 5 viviendas de alquiler asequible. 5 viviendas para una ciudad de más de 85.000 habitantes. Eso no está a la altura del problema. Y no se puede pretender presentar como una gran política de vivienda algo que, por su dimensión, apenas puede llegar a unas pocas familias. Mientras jóvenes que trabajan no pueden emanciparse, mientras muchas familias destinan una parte enorme de su sueldo al alquiler, y mientras encontrar vivienda se está convirtiendo en una auténtica odisea, la respuesta del alcalde socialista Prieto llega tarde y con una capacidad absolutamente limitada. Por tanto, le pido que menos propaganda y más resultados, porque la vivienda no se soluciona con fotografías, ruedas de prensa y titulares. Se soluciona poniendo viviendas en el mercado, facilitando el alquiler asequible y ejecutando políticas que lleguen a cientos de familias, no solo a 5. Así que la pregunta es muy clara. Después de tantos años de gobierno socialista, ¿de verdad esto es todo lo que pueden ofrecer el alcalde socialista Prieto de Gandía ante uno de los mayores problemas de la ciudad?
2: Más de uno.
3: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
23: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados, para que disfrutes de una buena y agradable cena.
3: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
24: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
25: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós anfesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere, Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
26: El próximo 12 de agosto llega el eclipse del siglo y en Hola Wifi hemos preparado una promoción especial para que lo vivas como se merece. Contrata Hola Wifi antes del 8 de agosto y llévate gratis unas gafas homologadas y la guía para disfrutarlo en tu zona. Internet rápido y estable al mejor precio y sin permanencia y sin pagar nada hasta

0: Más de uno.
1: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
2: Controlat l'incendi de la Vall d'Uixó, ara el Consell estudia si es personarà en el cas que s'obriga una causa judicial. Bona vesprada, continuem pendents dels efectes del foc. També farem una ullada avui a com s'està gestionant tot allò relacionat amb l'eclipsi solar del 12 d'agost, per al que falta només una setmana. Mirarem el camp valencià, que afronta la segona collita de cítrics més baixa dels últims 20 anys. Per cert, dels successos, acabem de conèixer que un home de 62 anys ha matat avui un jove de 20 en un local de València i després ha confessat el crim davant la Policia Nacional, que l'ha detingut i que investiga les causes. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Com dèiem, l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló ja està controlat. Mentrestant, el govern valencià està estudiant personar-se si s'obri una causa judicial. El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, ha visitat este matí les zones afectades d'Onda i Vilavella. Onda Cero, Castelló, Lorena Pardo.
3: El Consell reclamarà els danys causats i demana una actuació contundent i ràpida per a localitzar els presumptes autors, ho ha dit el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina.
4: Urgir a les instàncies policials i judicials.